0: tecnología para proteger mejor.
1: Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE. COPE Baleares.
1: Estar informado.
3: Mallorca conmemora hoy el centenario del estreno musical de La Balanguera con una gran cantada popular simultánea en distintos puntos de la isla organizada por la obra cultural Balear. La obra, basada en el poema de Joan Alcobé y musicalizada por Amadeu Vives, fue interpretada por primera vez el 29 de mayo de 1926 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona y con el paso de los años se ha convertido en uno de los principales símbolos culturales de nuestra isla. Escuchamos a la presidenta del Govern, Marga Proens, que ensalza la importancia de este himno.
4: La Balanguera es més que una cançó, és més que un poema musicat, és més que la lletra de Joan Alcobé, és un símbol, és quelcom que mos uneix entre tots. I a vegades els pobles no necessitem unir, perquè pareix que destaquen més les diferències entre uns i altres que no aquests símbols que mos reconcilien, que mos unien, que mos uneixen i que mos fan sentir tan orgullosos. I vull donar les gràcies especialment, evidentment, a tots els ajuntaments que avui s'hi sumaran, avui a la baixa, tots els centres educatius.
3: Por eso, más de 250 centros educativos de Mallorca han participado al mediodía en una interpretación colectiva de la canción con alumnado y profesorado. Una decena de centros escolares se han reunido a las 12 en la Misericordia para cantar La Balanguera.